allà a Aràbia. Bé, perquè nosaltres pues, perquè no queríem ser a música. I de vell a mi costa per quant més de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt aquí. No s'acollia innovar, eh?